amb patates, amb pa i tabac, asseguren l'endestat. El pa amb l'aix i pa i matboxa.